0: Le digo un Mozambique, ini desiores.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.